Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling best untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Hai nyonya nyonya nyonya. Hai mama mama mama mama. Hai kita bergoyang-goyang bersama Isomai di GPS. GPS goyang pagi. Asyik asyik you. Yang mau bergabung boleh di WhatsApp-nya kita 0811260543 atau Facebook Bercahaya FM Kandeng ya guys, bersama Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del